0: Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días. Más de 4.000 hectáreas calcinadas y cerca de 400 desalojados ya por el incendio de Niebla, en Huelva. Hoy la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Sara Aguesen, estará en el puesto de mando avanzado para analizar la evolución del incendio. Redacción en Andalucía. María Fernández, buenos días.
2: Buenos días. Se espera que la humedad de la noche ayude a frenar el avance del fuego y aunque hay un amplio dispositivo en la zona, los constantes cambios de viento que se esperan también para el día de hoy complican su extinción. Antonio Sánchez, consejero de emergencias.
3: Era muy difícil de atacar, de hecho ha habido momentos donde hemos tenido que retirar por seguridad a todo el personal, a todo el dispositivo y con imposibilidad de incluso intervención en esa zona de los medios aéreos.
2: 340 vecinos de Berrocal, Marigenta, El Membrillo y El Pozuelo eran desalojados ayer de manera preventiva. Francisco Toscano, delegado del Gobierno en Andalucía en funciones.
4: Había más habitantes de los previstos e incluso en uno de los municipios había alguna actividad recreativa y festiva que ha obligado pues a esforzarse de manera ingente.
2: Hasta ahora permanecen cortadas las vías U3106 entre Niebla y Valverde del Camino y la A493. Se suman desde ayer el corte de la carretera que une La Palma del Condado con el Berrocal y la que une Berrocal con Marigenta.
0: Además permanecen activos varios incendios en Castellón, Murcia y Segovia. Malena Álvarez.
5: El fuego de Tirich en Castellón continúa en nivel 2. La pasada jornada se ha tenido que desalojar a los más de 700 vecinos del municipio de Catí.
6: Sí, nos confirmaron, la gente estábamos dentro de las casas y hubo mucha movilización de Guardia Civil, de bomberos, de la UME. Es que veíamos las llamas, las veíamos muy cerca.
5: Se han quemado más de 250 hectáreas, hay dos focos activos y las previsiones para hoy son buenas. La humedad aumentará un 70%, lo que facilitará los trabajos de extinción. Por su parte, el incendio de la Sierra del Garcerán ya está controlado y se ha levantado el confinamiento, igual que el de Cuya, que ya está extinguido. A esta hora está previsto que se reúna el CECOPI para analizar la situación. También ha estabilizado el incendio de Moratalla, en Murcia. En el municipio segoviano de Navas de San Antonio, las próximas horas son clave para las labores de extinción del incendio que se produjo la pasada jornada después de que un coche se incendiase en el arcén de la autopista, provocando cortes en la Nacional 6 y desvíos en la AP6. En la zona se esperan fuertes rachas de viento a partir de mediodía.
0: Y en Madrid, un hombre de 61 años ha fallecido esta madrugada tras una explosión que ha provocado un incendio en un semisótano de un bloque de viviendas en el distrito de Moratalaz. Roberto González es el jefe de bomberos de Madrid.
7: Se ha recibido un aviso en la central por un incendio en un edificio de viviendas y a la llegada nos hemos encontrado que había habido una explosión, una deflagración en el sótano, en los cuarteles trasteros del edificio. Donde hemos podido evacuar a una víctima que ha resultado fallecida.
0: Del exterior, miramos a Cisjordania, donde más de 20 palestinos han resultado heridos en una nueva oleada de ataques de colonos y militares israelíes. Álvaro Alcaide.
8: El incidente más grave se ha registrado en el sur de Hebrón, donde 11 personas han resultado heridas, una de ellas por disparos con munición real. Seguimos en Oriente Próximo porque Irán asegura que está cerca de un acuerdo con Omán sobre el estrecho de Hormuz, aunque mantiene que su reapertura dependerá también del levantamiento de sanciones y de compensaciones por parte de Estados Unidos. Escuchamos al presidente iraní Masoud Pezeshkian, quien ha defendido la vía negociadora y ha expresado su deseo de que las conversaciones permitan superar la actual situación de tensión permanente entre Irán y Estados Unidos. Mientras tanto, Emiratos Árabes Unidos acusa a Irán de haber alcanzado con un misil a un buque vinculado a su petrolera estatal sin causar heridos.
0: Y seguimos en el plano internacional. En Colombia, el arranque del mandato del presidente Abelardo de la Espriella ha estado marcado por dos ataques con explosivos.
8: Policía ha muerto en un ataque con drones en el departamento de Cesar y disidentes de las FARC han destruido un peaje en construcción cerca de Cali. El nuevo presidente ha prometido una respuesta contundente contra las organizaciones armadas.
0: En los deportes, el tenista español Rafa Jodar ya está en cuartos de final del Master 1000 de Canadá tras vencer con solvencia al checo Jiří Leheka por un doble 6-3. El número 15 del mundo se enfrenta mañana a Arthur Fils por una plaza en semifinales. El madrileño, de solo 19 años, ha alcanzado al menos los cuartos de final en 7 de los últimos 8 torneos. Así llegamos a las 9:05, las 8:05 en Canarias.
1: Radio 5. Cataluña.
9: Bon dia. Primers controls a Espanya, alguns passatgers de tercers països provenents d'Itàlia. A l'aeroport del Prat han estat prop d'una setantena procedents de tres vols, dos de Milà i un de Roma. Ha estat el segon aeroport amb més controls per darrere del de Barajas a Madrid. També se n'han realitzat a València, Sevilla o Bilbao. És la conseqüència diplomàtica de la crisi migratòria de Ceuta del passat 30 de juliol amb l'entrada massiva de persones provenents del Marroc per l'espigó del Tarajal. Un dels reptes més imminents d'una resposta als 1.342 menors no acompanyats registrats a la ciutat autònoma. Les entitats socials alerten dels riscos als quals estan exposats. Maria Creixell, de la coordinadora Obrim Fronteres.
10: Hi ha nens i nenes que poden ser víctimes d'abusos, d'assetjaments, de situacions diverses. Com més temps passen al carrer o desprotegits, més alt és el grau de risc d'explotació en tots els tipus i, per tant, és urgent que hi hagi una protecció d'aquests menors i aquests nens i nenes.
9: La ministra de Joventut i Infància assegura que moltes famílies han mostrat interès per acollir alguns d'aquests menors. Ho ampliem tot seguit, però abans, previsió meteorològica per aquest diumenge. A Emen, Noelia García, bon dia.
11: Bon dia. Avui diumenge a Catalunya temperatures amb pocs canvis. Continuen altes a zones de Girona i de Lleida. Els termòmetres marcaran màximes de 32 graus a Tarragona, 34 a Barcelona, 38 graus a Lleida i 39 a Girona. Avui serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat. Al final del dia, núvols d'evolució al Pirineu i a la província de Lleida amb possibles ruixats o tempestes. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat a la depressió central i a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
9: I mor ofegat un home de 61 anys a la platja de l'Estartit, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Ja són 17 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des del 15 de juny, una desena a les piscines i 5 en aigües interiors, és a dir, 32 persones des que va començar la temporada de bany de manera oficial. Més de 1.300 menors no acompanyats registrats a Ceuta des de l'entrada massiva a la ciutat autònoma del passat 30 de juliol. Canvia el perfil respecte a l'última arribada en massa, la del 2022. Ara hi ha més noies i més infants menors de 10 anys. El Ministeri de Joventut i Infància insta el govern autonòmic a agilitar la via de l'acollida per donar resposta a la crisi migratòria. Per la seva banda, les entitats socials exigeixen vetllar pels drets dels infants. Laura Zurriaga.
12: Segons UNICEF Espanya, calen més espais tancats mentre s'avalua cas a cas el grau de vulnerabilitat per oferir polítiques d'acollida personalitzades. Txema Vera, director executiu d'UNICEF Espanya, en declaracions a Radio 4.
13: Esto es esencial tanto para cualquier tipo de potencial reunificación familiar como para los traslados a otros lugares, a otras comunidades autónomas. Todo exige un caso a caso, con garantía administrativa y con un respaldo jurídico por parte de la Fiscalía Menores, con un seguimiento cercano de análisis de la vulnerabilidad de cada caso.
12: De la seva banda, Obrim Fronteres alerta que contra més temps passin els menors al carrer, més exposats estan a qualsevol tipus d'explotació. Critiquen la manca de planificació de les autoritats i reclamen que s'estableixin ponts de coordinació entre els països per evitar noves entrades massives. Maria Creixell, coordinadora d'Obrim Fronteres a Ràdio 4.
10: Creiem que aquestes polítiques de fronteres tancades no ajuden, sinó tot el contrari. I, per tant, creiem que s'ha de revertir això i buscar ponts de coordinació i vies obertes per buscar oportunitats en diferents llocs, igual que nosaltres amb el nostre passaport europeu podem anar a buscar feina al Marroc o a Senegal, on sigui. Entenem que la inversa també hauria de ser, sí.
12: Les ONGs demanen diligència al govern central en les derivacions a altres comunitats autònomes mentre la qüestió continua generant debat polític.
9: I aquesta crisi migratòria n'ha desencadenat una de diplomàtica entre Espanya i Itàlia, que es tradueix en més controls a les fronteres per part dels dos països. Aquest dissabte, a l'aeroport del Prat, prop d'una setantena de passatgers van passar els controls sense estralls. Han estat tres vols, dos procedents de Milà i un de Roma.
14: Tot bene, tot tranquillo.
15: Ninguno problema, no. No tenim problema en controle.
16: Ara, quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res.
9: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comunicat de manera oficial a la Unió Europea el restabliment d'aquests controls fronterers en Itàlia, tant en ports com en aeroports. I no deixem el Prat perquè el personal de terra de l'empresa Groundforce continua fent vaga indefinida. Llorenç Llop.
17: Els treballadors de l'empresa Groundforce de l'aeroport del Prat es mantenen en vaga des del 4 d'agost. La CGT reclama unes condicions laborals dignes i una menor càrrega de treball. Juan Navarro és el portaveu sindical.
18: Donde tiene que haber tres, hay dos. Donde tiene que haber seis, hay cuatro. Entonces esa suponiendo unas cargas de bestiales a nivel musculoesquelético, lesiones, bajas, pues todo esto supone pues un montón de bajas porque la gente está totalmente desesperada.
17: El sindicat protesta per les condicions que diuen han empitjorat des de fa dos anys i la manca de contractament en temporada alta. Per aquest cap de setmana el seguiment de la vaga és d'un 95%. Només ahir es van haver de suspendre una vintena de vols, un total de 50 des de l'inici de l'aturada fins avui.
9: L'Alt Urgell, el Pallars Sobirà i el Pallars Jussà han patit l'embat de les darreres pluges. El 112, el telèfon d'emergències, va rebre unes 120 trucades i els bombers més de 30 avisos relacionats amb aquest temporal. La majoria han estat per arbres caiguts. Els avisos s'han concentrat especialment a la zona del Prepirineu. La pluja també ha afectat carreteres de la zona com la C13 a Llavorsí, tallada per la caiguda d'arbres i també petites inundacions, o la C14 a Organyà, també tallada per una calamarsada. I el Congost de Montrebell s'han tancat de manera temporal les passarel·les de Montfalcó. Un despreniment ha afectat la infraestructura que connecta Catalunya amb l'Aragó. I us parlem ara d'una problemàtica que han detectat els experts. Els joves d'entre 15 i 17 anys utilitzen el xat GPT com a psicòleg. No tenen referents, diuen, tampoc han teixit una xarxa real de suport i recorren al mòbil per omplir aquests buits. I és una pràctica que es comença a generalitzar. Ho denuncia en Francesc Pere Andreu, president de CENCAS, l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials.
19: Si pregunten al xat GPT, estic malament, què puc fer? O tinc ràbia, què puc fer? Perquè el xat GPT, segons ells, evidentment, els entén. I, evidentment, no pots comparar un professional amb una màquina. Això és perillosíssim, s'està generalitzant.
9: Una generació que és nativa, digitalment parlant, i que té problemes per comunicar-se i relacionar-se de manera presencial. Tampoc existeixen límits i els pares no sempre prediquen amb l'exemple. I una desconnexió digital que és molt necessària i també un dret, si parlem en concret, de la desconnexió digital en l'àmbit laboral. El defensor en defensa, l'advocat expert en dret digital, Eduard Blasi.
20: No tenir aquesta sobrecàrrega digital o aquestes obligacions que a vegades tenim a contestar doncs, certes comunicacions i que realment no ens deixen aprofitar realment les vacances.
9: En algunes ocasions els treballadors poden sentir-se pressionats per respondre a missatges i correus dels seus caps, però fer-ho no és una obligació ni pot comportar conseqüències negatives. Afegeix Blasi que si l'empresa no respecta el dret, els treballadors hauran de comunicar-ho internament als departaments jurídics i legals o bé denunciar-ho davant Inspecció de Treball. En esports, els equips de futbol de la Lliga encara en la recta final de la pretemporada a una setmana de començar la competició. El Barça perd el triangular disputat a nit a Udine, va superar el Nottingham Forest per 0-1, però va perdre davant l'Udinese per la mínima. Abans de l'inici del torneig es va guardar un minut de silenci per Jorge Messi, el pare de Leo Messi, que va morir aquest dissabte als 68 anys. I l'Espanyol perd l'últim test de pretemporada 3-1 davant el Coventry i el Girona i el Nàstic empaten a 1 en un amistós disputat al nou estadi Costa Brava. Els gironins, recordem, aquesta temporada jugaran a segona divisió. I en ciclisme, última etapa del Tour de França femení, gairebé 100 quilòmetres, tots íntegrament a Niça. Paula Blasi és setena a la general, a 5 minuts de la nova líder, la neerlandesa Bollering, que té a Nieve Adoma a només 8 segons. I en motociclisme, gran premi de la Gran Bretanya, cursa llarga a les 2 del migdia. Ahir a l'esprint victòria del líder del Mundial, Jorge Martín, Àlex Márquez va acabar quart i Marc Márquez novè. Mor Ángel Alonso als 84 anys, director teatral, dramaturg i realitzador de televisió, va fundar i dirigir durant 3 dècades el Teatre Villarroel de Barcelona. Al llarg de la seva dilatada trajectòria artística, Alonso va estrenar a prop de 80 espectacles, congregant a més de 3 milions i mig d'assistents. Durant 20 anys, entre el 74 i el 94, Alonso també va desenvolupar la seva carrera com a guionista de cinema, director i realitzador de Ràdio Televisió Espanyola a Barcelona, on va participar en més de 200 programes, entre els quals Planeta Imaginari, i un espai de referència de la televisió infantil. Buenas noches, bienvenidos, hijos de rock and roll. És la mítica benvinguda de Miguel Ríos que aquesta nit actua al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana, un esdeveniment que neix amb la voluntat de ser el gran referent cultural de les nits del Maresme, talent musical enmig d'un entorn privilegiat. Aquesta nit, Miguel Ríos, en el marc de la seva gira El Último Vals, a partir de 9:45 de la nit, al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana. Amb ell ens acomiadem, ja ho saben, que passin un molt bon diumenge.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4.
0: Bon dia. Protecció Civil dona per conclòs l'episodi de pluges i fenòmens meteorològics adversos que va començar divendres. Des que va començar aquest mes d'agost, gairebé cada dia hem tingut activat el Pla Inuncat, no de manera genèrica arreu de Catalunya, però sí per zones. Una climatologia que fa anys que ens alerta està canviant. El mes de juliol les pluges van ser anecdòtiques, mentre que el risc extrem per incendi forestal ens va acompanyar dia sí, dia també. Un mes de juliol que començava amb l'incendi del massís de les Gavarres que va cremar durant 5 dies. Avui analitzem la situació del nostre mar i també de la nostra terra, veus del CSIC, el Centre Superior d'Investigacions Científiques, i del CREAF, el Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals, ens dibuixen el panorama actual i pendents del cel, sobretot per l'eclipsi total de sol. Compte enrere per un fenomen astronòmic que genera molt d'interès entre experts i també curiosos. El millor escenari, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el sud de Ponent, sobretot a la natura, però davant la fragilitat del nostre entorn, els agents rurals demanen a la població molta precaució i respecte. Un eclipsi total de sol que serà el proper 12 d'agost. Acomiadem les pluges, però no les altes temperatures. Aiment, Noelia García.
2: Avui diumenge a Catalunya continuem amb altes temperatures. Màximes de 39 graus a Girona i a Lleida, 34 a Barcelona i 32 graus a Tarragona. Es mantenen les altes temperatures, especialment a zones de l'interior. Durant aquesta tarda, sol i cel clar o poc ennuvolat. Al final del dia es formaran núvols d'evolució a la província de Lleida i no es descarten ruixats o tempestes de forma feble. Demà dilluns, temperatures amb pocs canvis. Màximes de 39 graus a Lleida, de 37 a Girona, 33 graus a Tarragona i 32 a Barcelona. Serà un dia càlid amb sol i cel poc ennuvolat. És una informació d'EMET.
0: Coneguem també la situació a la xarxa viària. Servei Català de Trànsit, Finarà, aquí endavant.
3: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de destacar que domina la fluïdesa al conjunt de la xarxa viària catalana. Només destaquem a l'autopista P7, a l'altura de Massanet de la Selva, i a la sortida 9A, tallada en sentit nord, en sentit Girona, per un accident. També destaquem pel que fa als principals accessos a Barcelona, circulació intensa a la B23 a Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell, arran d'un accident, i també per càmeres observem intensitat a la ronda de dalt, a l'altura de Vall d'Hebron, als dos sentits de la circulació, arran d'unes obres. De moment això és tot. Bona tarda.
0: Aquest matí ha mort un home en una sortida de via a Fonollosa, al Bages. En Pau Robert a les vies de so i Santi García, control central, comencem.
1: Edició cap de setmana.
0: Desactivada l'alerta de l'Inuncat, un cop superat aquest episodi de pluges i temps violent, amb fort vent i calamarsa, que ha deixat algunes incidències, sobretot al Pallars Jussà, al Pallars Sobirà i a l'Alt Urgell. Les precipitacions acumulades i caigudes d'arbres a les vies van obligar a tallar durant unes hores carreteres com la C13 a Llavorsí, la C14 a Organyà o la Nacional 260 a Isòvol. Aquest dissabte, el 112, el telèfon d'emergències va rebre més d'un centenar de trucades i els bombers van realitzar una trentena de sortides. Ho destaca acabem en portada aquest mes d'agost. Gairebé cada dia Protecció Civil ha activat l'alerta de l'Inuncat per aquests breus però intensos episodis de temps advers. El mes de juliol, en canvi, la tònica va ser activar el pla enfocat per un risc extrem i molt alt d'incendis forestals, onades de calor que se succeeixen una rere l'altra, elevades temperatures i una humitat molt baixa. A l'edició cap de setmana desgranem l'impacte d'aquest canvi climàtic al Mediterrani i terra endins. L'escalfament de la mar genera episodis d'aquestes pluges torrencials cada vegada més intenses. Aquesta setmana, la boia de Sa Dragonera a Mallorca ha registrat 33 graus, la més elevada de la història detectada en aigües nacionals. Afectacions en el nostre ecosistema, al litoral català i també als seus habitants, Laura Zurriaga.
4: Les aigües superficials de la Mediterrània se situen 4 graus per sobre els registres habituals, segons l'EMET. L'escalfament de la mar genera episodis meteorològics cada vegada més extrems. Ramon Pascual, delegat de l'EMET a Catalunya, en declaracions a Ràdio 4.
5: Disposar de més quantitat de vapor d'aigua i de més calor a l'atmosfera, doncs és disposar de més combustible per la generació de núvols de tempesta, bàsicament, i de pluges torrencials i altre tipus de fenòmens, com pedregades.
4: La brisa marina, a més, s'ha alentit fins un 17% al litoral mediterrani, segons un estudi del CIDE, el CSIC i la Universitat de València. Nits tòrrides i afectacions per la salut.
5: Conseqüències, per exemple, aquesta sensació de relativa frescor que tenim a vora mar a partir del migdia, a primeres hores de la tarda, gràcies a la brisa marina, doncs ha anat a menys. Tots els episodis de vents amb calmats o amb velocitats molt fluixes són facilitadors d'episodis d'alta concentració de contaminants.
4: L'excés d'energia acumulada a la mar es mantindrà durant setmanes i les pluges més acusades s'esperen a la tardor. Segons els experts, la Mediterrània s'escalfa fins 4 vegades més ràpid que altres oceans. L'adaptació climàtica i la mitigació són el centre del debat. Aquí, el govern català ha posat en marxa un programa de protecció del litoral fins l'any 2100 per afavorir la resiliència climàtica de 91 municipis costaners.
0: I de tot el litoral mediterrani, l'illa de Buda, en ple delta de l'Ebre, és l'espai més vulnerable a la regressió. Ho ha corroborat Greenpeace en el seu últim estudi. La Generalitat fa anys que treballa per evitar la seva desaparició i ara sembla que té una data per les obres més emblemàtiques que ajudin a conservar-la, segons ha pogut saber Ràdio 4, Judit Huerta.
6: Es tracta de l'aportació de 20.000 metres cúbics de sorra que s'extrauran del fons marí, una obra faraònica que podria començar a finals d'aquest any o principis del que ve. És molt complexa perquè necessita vaixells especials. Ara la Generalitat està en fase de tramitació dels permisos, tal i com ha explicat el secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, a Ràdio Nacional.
7: Estem mirant de fer-ho el més ràpid possible. Estem fent ja, mentre s'acaba el projecte, ja estem fent l'estudi d'impacte ambiental per no perdre més temps, i jo espero molt que, jo m'agradaria molt que fos a final d'aquest any, però si no, al començament de l'any que ve, que ja es pugui començar a portar aquestes mils de tones de sorra a la platja de Buda.
6: L'aportació d'aquesta sorra hauria d'anar paral·lel a la recuperació de sediments que ja no baixen pel riu Ebre a causa dels embassaments. Els sediments es queden als pantans. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, de qui depenen aquests embassaments que hi ha al llarg de tot el riu, ha fet diverses proves perquè tornin a la desembocadura, però de moment sembla que aquestes proves no donen els resultats esperats.
0: Unes conseqüències que poden ser devastadores també per una biodiversitat marina, Laura, que ja està en risc. Les

0: 20 vegades més diòxid de carboni que un bosc, s'ha degradat un 40% de mitjana. La gorgònia vermella, corall generador d'hàbitats del que Ramírez és experta, s'ha degradat fins i tot en reserves protegides.
1: En las Islas Medas, la cobertura se ha perdido casi entre, dependiendo de la población, porque hay diferentes parches de población, casi el 60 y el 80% en algunas de esas poblaciones.
0: Les onades de calor marines han provocat també la pèrdua d'un 20% de la biomassa de peixos.
1: Cuando tenemos un ecosistema degradado y vacío, pues qué peces van a haber ahí. De los 10 que teníamos, pues ahora encontramos 2 y obviamente eso tiene un impacto socioeconómico en la sociedad.
0: Ramírez assenyala que alguns coralls tenen mecanismes d'adaptació.
1: Pero mi conclusión final es que si no paramos las emisiones de carbono para que no haya olas de calor, pues estos mecanismos, por más que los tengan y por más que resistan, pues probablemente van a seguir fallando y fallarán si estas olas siguen.
2: Un altre dels agents que amenaça la Posidònia, el pulmó de la Mediterrània, són els fondejos d'embarcacions. Aquesta planta regenera lentament un centímetre per any. Des de SOS Costa Brava aquest diumenge han organitzat una activitat divulgativa dirigida als tripulants que estiguin ancorats sobre aquesta espraderia. Joan Sisquella.
3: Han convocat la concentració de caiacs i també de planxes de pàdel amb l'objectiu d'arribar a totes les embarcacions fondejades sobre fons en Posidònia i explicar als seus ocupants que la normativa no ho permet perquè és una planta protegida. També per convidar-los a llançar-se a l'aigua amb màscara i tub per comprovar directament els efectes devastadors, diuen que té llançar l'àncora en aquests espais. Cristina Vilà és coordinadora de SOS Costa Brava.
4: Els qui estan a sobre la barca sí que veuen que neden, no? Moltes vegades fan snorkel, però que sàpiguen, no? Que quan l'àncora, no? Fundeix a sobre aquesta Posidònia, doncs l'acaba arrencant, el treure-la. És una agressió molt física, no? I que es veu molt, molt bé, no? Quan fas l'snorkel.
3: L'entitat ecologista també demana que els usuaris d'embarcacions facin servir l'aplicació que detalla la cartografia dels fons marins de la costa catalana per saber en quins punts hi ha Posidònia i està prohibit fondejar.
2: Preocupa el mar i també la situació terra endins, la massa forestal, l'estrès hídric que pateix el medi natural ha deixat de ser una qüestió puntual per convertir-se en la tònica dels darrers anys. Sequera combinada amb unes estacions poc plujoses converteixen els nostres boscos en combustible. Joaquín Calvente.
5: La campanya d'incendis forestals d'enguany està sent especialment dura, marcada per les condicions extremes de sequera. Fins a finals de juliol s'han registrat 514 incendis, que han calcinat més de 4.500 hectàrees forestals i no forestals. És el quart pitjor any dels últims 15. Gairebé la meitat de la superfície cremada a tot el país va ser a l'incendi al massís de les Gavarres, al Baix Empordà, amb prop de 2.000 hectàrees afectades. El Pirineu també ha viscut el seu primer foc d'alta intensitat, amb l'incendi d'alta muntanya a Senet, a l'Alta Ribagorça. Protecció Civil i els agents rurals mantenen una vigilància diària, tenint en compte les condicions de vent i calor, i estableixen risc d'incendi per a cada comarca o municipi, així com restriccions d'accessos als espais naturals en cas necessari.
2: I després dels incendis, què? De la regeneració dels boscos. En parlem amb Josep Maria Espelta. Ell és investigador del CREAF, el Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals. Josep Maria, bon dia i benvingut.
6: Molt bon dia.
2: Un dels darrers espais afectat per un incendi forestal ha estat el massís de les Gavarres. Es podrà recuperar tota aquesta zona calcinada?
6: Bé, sí, majoritàriament les espècies que es van cremar, que sobretot doncs, era surera, doncs és una espècie que està prou ben adaptada al foc i que té capacitat de rebrotar generalment a partir de gemes que estan protegides, de borrons que estan protegides a la capçada, no? I també hi havia algunes zones que hi havia pi blanc, que és una espècie doncs, que té les llavors protegides en les pinyes quan hi ha el foc i que aleshores doncs, d'aquesta manera no es cremen i poden germinar els pinyons després i també recuperar-se.
2: En trobem en altres espais que hi ha espècies molt més difícils de recuperar o que no tenen tanta facilitat o tanta rapidesa?
6: Per lo general, les espècies més mediterrànies, que estan més acostumades a les nostres condicions ambientals, doncs tenen mecanismes bastant eficients per fer front al foc, com és aquesta rebrotada a partir d'aquest banc de borrons o de gemes, a vegades protegit en les arrels o a vegades la mateixa capçada, com la surera, i així doncs alzines, suros, l'arbós, el garric, el bruc, doncs tots aquests tenen aquesta capacitat de rebrotar ràpidament després del foc, no? I després hi ha altres espècies que tenen doncs, aquests